0: Descubre todo nuestro catálogo en hrmotor.com o acude a tu centro más cercano. Más de 35 centros a nivel nacional.
1: COPE Onda Naranja.
2: 90.6 FM.
3: Gandía respira fútbol. Gandía sueña en grande. Te necesitamos. Porque el Club de Fútbol Gandía eres tú. Hazte socio en nuestra tienda online o en las oficinas situadas en el Guillermo Lagüe y en el Scamps de Fútbol de Rois de Corella. Vuelve la ilusión.
4: Alarmas Texec Seguridad. Los de siempre. L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta es cosa de todos y totes. Ayuntamiento de Oliva.
5: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
6: Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del COR, portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del COR. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.